Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: vam dir, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
3: Fatal.
1: I ens ha enviat un Excel.
2: No.
1: Mira, amb un... Però de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
2: 3.000 programes el divendres!
3: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Escoltes ICAT.
1: This is a certified...

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: que mai.
1: Hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a iCat.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Dona, m'encanta,
1: passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda...

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. A iCat.
2: Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. A iCat. A iCat.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a ICA. Beats per minut, amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, el pop del futur serà el protagonista amb una barreja d'electrònica i melodies experimentals. Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.
2: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
3: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
2: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
3: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
4: Busquem els millors concursants preparats per a superar tots els reptes més curiosos.
5: I crec que els tenim.
6: Això ho haurem de veure, que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
4: Ara sí que ho tenim tot.
7: Influencer, avui, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
8: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
9: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
8: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
10: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història.

0: veu Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICATmans, amb Quim Rutllan. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT. Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Sona Nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí, a ICAT.
1: Benvinguts al Sona Nou. Avui, programa superespecial amb Josep Maria Campillo, Vies de Soi, muntatge musical, Lluís Gendrau, qui us parla, perquè un cop rebudes i acceptades les 176 propostes en aquesta 26a edició del Sona Nou, us presentarem els 30 artistes, sí, 30 artistes seleccionats pel jurat per participar als 10 concerts preliminars que tindran lloc a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, València, Palma i Andorra durant tot aquest mes de juny. El jurat està format per membres d'ICAT i Catalunya Ràdio, TV3, la revista Enderroc, les Cases de la Música, el Mercat de Música Viva de Vic, el Centre Cultural Albareda de Barcelona i també aquest programa, el Sona Nou. Així que atenció, perquè anirem desgranant qui són els tres artistes representants d'Andorra, de València, de les Balears, de Tarragona, de Lleida i de Girona, i els 12 que procedeixen de les comarques de Barcelona. Ho farem començant per Andorra. Així que donem ja sortida als tres candidats andorrans que participaran al Sona Nou 2026. El primer nom, Eugènia Correia.

És de Sant Julià de Lòria. Només té 20 anys i cantant, pianista i acordionista. Estudia primer de carrera d'interpretació, veu al superior del taller de músics de Sant Andreu, Eugènia Correia. Ella pretén mantenir vives les arrels passant per diversos estils, des del modern fusió fins al jazz i el fado. Aquesta andorrana, de pares portuguesos, veu molt de la cultura portuguesa i alhora també de la catalana. Un pont entre dues llengües que té com a conseqüència la seva diversitat musical, molt àmplia i també experimental. Ja tenim la primera. Anem per la segona. És aquesta. Es diu Júlia Sart i en aquest cas ve d'Andorra Capital, fusió de pop i

Va néixer fa 25 anys a Ordino, a Andorra. Es diu Júlia Sart i està acabant de cursar un títol de composició al Taller de Músics de Barcelona, a la vegada que compon cançons pròpies des de la seva nova residència a Vilafant. Porta ja uns quants anys treballant amb Lucky Colmer com a productor i amic, amb el qual comparteix la seva passió per la música. I col·laboren des d'una primera cançó que va fer just ara fa un parell d'anys, el 2024. Es deia Restart. Ara està preparant el seu primer EP amb temes en català i que farà que aquesta artista tingui també una opció a cantar en anglès. Per tant, això és el que ens presenta Júlia Sart. I anem a conèixer la tercera candidata d'Andorra, també és dona, en aquest cas es diu Martes, i sona d'aquesta manera. Des d'Escaldes, Engordany, una proposta d'indie pop, un projecte en solitari d'aquesta andorrana, que en realitat es diu Marta Argemí, compositora, cantant i artista principal que se centra a expressar la nostàlgia i els records en format musical.

0: Doncs ja tenim els tres primers candidats, els representants d'Andorra d'aquest Sonanou 2026, que són Martes, Júlia Sart i Eugènia Correia. L'actuació preliminar tindrà lloc el dijous 11 de juny a Ordino, a l'Auditori Nacional d'Andorra, a partir de les 7 de la tarda.
1: El paisatge sonor de l'escena catalana a ICAT amb Lluís Gendrau.
0: I marxem ara al País Valencià per escoltar els tres candidats que ha elegit el jurat. I comencem amb aquest grup de dones que fan pop i mestissatge. Es diuen Bèrnia. Un projecte musical format íntegrament per dones, amb música cantada en valencià, amb un univers sonor a partir d'una composició equilibrada d'instruments. Veus, guitarres, baix, teclats, bateria, percussions i vents.

Són un septet femení íntegrament liderades per la veu de Mar Real. Elles van començar el 2024 com a Bèrnia i han experimentat una ràpida projecció dins l'escena musical valenciana. Ens expliquen que han fet ja més de 40 concerts a 40 poblacions valencianes, que el projecte ha guanyat, per exemple, el concurs del Festival de les Arts i que s'ha autoeditat un primer treball que presenten al concurs i que es diu Amb el cor planet. I ara estan fent la seva segona gira, que es diu Ritual. Una altra proposta, la segona al País Valencià, arriba en format de rock. Es diuen Hey Zuri, són un power trio nascut a la costera amb un projecte musical que combina l'energia de les guitarres distorsionades i el faz, amb lletres que reflexionen sobre el món que habitem i la mirada sobre els espais que tenim.

Jorge Tomàs a la guitarra i la veu, Pablo Pla a la bateria i Noel Lázaro al baix. Són el trio Hey Zuri, que presenten un nou projecte amb la dualitat de la naturalesa humana com a centre. Les seves noves cançons, el seu nou treball es diu Interlink. I anem a conèixer la quarta proposta, un estil ben diferent, és pop d'autor alternatiu, i el signa aquesta artista que es diu Paula Montalbán.

0: Es diu Paula Montalbán, és de València Ciutat, s'acompanya al piano de Miguel Brunyó. Ella és cantant, creadora, compositora i productora independent. Diu que la música és el seu llenguatge més sincer, un espai on pot aconseguir que el torrent d'emocions prengui forma i es transformi en veu i melodia a través de paraules. Tot plegat per connectar amb les persones a un nivell profund que és el que més la mou i pel que treballa amb passió. Així que aquesta és la proposta de pop alternatiu de l'artista Paula Montalbán. I ja en tenim tres, Paula Montalbán, Heizuri i Bèrnia, els tres representants del País Valencià que actuaran el dijous 4 de juny a València Ciutat, al Centre de Cultura Contemporània, Octubre.
1: Sona nou amb Lluís Gendrau.
0: Anem ara a les Balears i sentim els tres candidats. Aquesta cantautora mallorquina és la primera que sona, és de Calvià, fa pop i es diu Carol Hasas.

una veu ben jove, 26 anys, cantautora des de la Serra de Tramuntana. Diu que el seu univers musical parteix de la sensibilitat, la introspecció i una profunda connexió amb el territori. El seu primer EP es titula Una onada i marca el punt de partida d'un projecte que veu de l'experiència personal i de la necessitat d'expressar emocions que han madurat al llarg del temps. Musicalment, la seva proposta se situa entre el pop íntim i l'indie folk, amb una estètica delicada i atmosfèrica que posa el focus en la veu i en la càrrega emocional de les lletres. Es diu Carol Azas. Ja en tenim la primera de les Illes. Anem al segon, en aquest cas, una banda mallorquina formada per 5 membres. Es diuen Tabals. Joves músics amb una proposta fresca, versàtil i necessària, diuen, dins l'escena actual. Es caracteritzen per la fusió d'un pop-rock èpic, sexy i funk, en constant emoció i en evolució, que en directe no fa més que guanyar adeptes gràcies al seu bon rotllo, a l'energia i l'emoció que creen amb cada concert. Diu que tenen identitat pròpia d'una posada en escena vibrant. Són Tabals.

la capital palmesana són tabals que ja van ser finalitzats, per exemple, al concurs pop-rock de Palma de l'any passat i que sonen d'aquesta manera. Diuen que els seus directes són una experiència intensa i compartida. I anem a descobrir el tercer candidat balear, en aquest cas des de Sa Pobla, a la comarca de Reiguer. Són un trio, una banda de rock alternatiu i indie que es diuen Ulls Secs.

0: És la música dels Ulls Secs, una banda mallorquina formada per tres amics de Sa Pobla, tres poblers, que són el Miquel Seguí a la veu i la guitarra, Jaume Hurtado al baix i el Víctor Ricci a la bateria i les veus. La seva música dius que se situa dins el rock alternatiu i diu que fa falta que en l'escena musical catalana hi hagi també aquest gènere ben representat. Els seus referents, doncs, van de Radiohead, a Jeff Buckley, Antonia Font o Red Hot Chili Peppers. I diu que porten 5 anys tocant versions i que finalment han decidit fer el pas i iniciar un projecte de música pròpia en català. El concert preliminar de Palma tindrà lloc el dimarts 23 de juny, el dia de la Revetlla de Sant Joan, al Teatre Mar i Terra de la capital balear, a partir de 6:45 de la tarda.
1: Sona nou a ICAT.
0: Anem ara a Tarragona. Allà trobarem també tres candidats. I comencem per la representant de les Terres de l'Ebre, que viu a Girona, però que el seu origen és d'una platja a les Terres de l'Ebre.

0: per la mà.
1: El Luet és Cristina Dell, veu i guitarra. Ella diu que fa música perquè tot plegat neix de la necessitat de posar ordre a emocions a través de les cançons. El nom, com us dèiem, prové d'una platja de les Terres de l'Ebre, on va créixer, i la seva proposta es mou entre el pop experimental i la cançó intimista, combinant sintetitzadors, textures electròniques i percussions, tot plegat ben despullat i amb una producció que busca crear espais sonors introspectius. Diu que està preparant el seu primer àlbum i que són cançons que parlen de nostàlgia, record i l'anhel de tornar als llocs i a les persones que l'han marcat al llarg de la vida, tot i que tot just té 24 anys. Segona candidata de les Terres de l'Ebre, passem a Tortosa, és Cristina Montllau, pop indie en català, amb accent de l'Ebre també.

Sona aquest pop indie electrònic des de Tortosa. Cristina Montllau signa aquestes cançons i diu que és especial per la gent que viu fora del centre de Barcelona, perquè ella s'apunta que va més enllà, diu, dels tòpics queer, del camí que se suposa que has de seguir. Creu que la vida és millor quan la ballem i la compartim amb persones que ens fan sentir com casa, i vol que la seva música sigui exactament això, un espai segur on poder expressar-se lliurement sense haver de complir expectatives. Així que és aquesta cantant la que es presenta al seu primer EP d'estudi, amb 6 cançons que exploren tots els amors que ens conformen, no només el romàntic. I això, com dèiem abans, amb l'accent de l'Ebre ben present, perquè soni arreu del territori i amb l'orgull al davant. Aquesta és la segona candidata de les comarques de Tarragona. Anem a conèixer el tercer. És de Reus, al Baix Camp. És un cantautor emergent i diu que aviat prepararà el seu primer EP, que va gravar fa uns mesos a la Borda Estudis. Ell fa rock, balades, jotes, rumbes, una mica de tot. I atenció, perquè ens diu que és pastor de cabres.

0: És la música d'autor de Joan Quadern. Es diu així i el seu nom d'artista serà aquest mateix. I, a més, es prepara ja les cançons d'un EP que titularà Genuïnament, que parlarà de les cabres, o d'aquesta feina pastoril amb les cabres, i també de reflexions seves i cançons dedicades a les seves amistats. Ja en tenim tres de Tarragona, són el Joan Quadern, la Cristina Montllau i l'Huet. I el concert a les comarques de Tarragona serà a Tarragona Ciutat, a la Capsa de Música, a partir de les 7 de la tarda del dia 6 de juny.
1: Comença el cap de setmana amb el Sona Nou.
0: I anem ara a Lleida. També tenim tres candidats lleidatans de les comarques de Ponent i comencem amb aquesta veu d'un artista de Lleida Ciutat que tot just va néixer el 2004 i que es diu Abril Pinyol. Ella és cantant i actriu. El seu projecte, interpretar cançons de pop en català, que són una catarsi de tot allò que sent. Lletres cuidades i introspectives. Abril.

Pop d'autor d'Abril des de Lleida va publicar un primer EP el 2022, es deia 14, i ara ja en té un segon, El que penso de tu, que diu que obre una nova etapa on deixa enrere l'adolescència per parlar des d'una perspectiva més madura, posant paraules als dubtes, les contradiccions i també les pors. La primera candidata de les comarques de Ponent, de les comarques lleidatanes, i anem a descobrir la segona. Es diu Paula Milara. Té tot just 22 anys i una cantautora que composa en català i anglès i fusiona pop, indie, folk i rock suau.

També des de la capital del Segrià, Paula Milara, que fa aquesta proposta indie pop amb melodies íntimes i un to molt emocional, personal i directe. Diu que les harmonies vocals tenen un paper clau a la seva música. Va guanyar el 2023 el concurs Objectiu Paqui i això li va permetre publicar els seus primers senzills, després una beca que era la convocatòria Book Lab, i amb això ha pogut gravar el seu primer àlbum d'estudi. Així que segueix treballant amb el concurs de bandes emergents a la Casa de la Música de Lleida i tot plegat en aquesta escena local lleidatana que cada cop és més interessant. I de Paula Milara anem a descobrir el tercer candidat. En aquest cas és una banda que són 5 membres i que fan punk rock melòdic. Planeta Kodak.

0: Es diuen Planeta Kodak i diuen que han despertat aquest 2026 amb una nova proposta musical per les Terres de Lleida. El seu nou projecte prové de dos exmembres del grup Bredda, que són el cantant Didac Soler i el guitarrista Francesc Codina. I amb ells arriba una proposta per tornar a la música més orgànica, que expressa i diu allò que senten. Ells presenten una banda que neix de l'emoció, amb un relat personal que busca connectar amb la part més humana de qui escolta les seves cançons. Cançons que experimenten sense límits i que intenten fugir de la zona de confort, jugant amb dinàmiques i intensitats que donen un aire diferent a cada història. I així tenim els tres candidats també de les Terres Lleidatanes, que són Paula Milara, Abril i Planeta Kodak. El concert preliminar tindrà lloc a l'Espai Orfeo de Lleida Ciutat el dijous 18 de juny a partir de les 7 de la tarda.
1: Sona nou amb Lluís Gendrau.
0: I ara és el torn de Girona, comarques gironines, on hi ha hagut enguany moltíssima participació, però hem hagut de triar també tres candidats, que comencen amb aquest nom. És Martí Esglaies, o Martí Esglais, com vulgueu dir-li. Es diu així, des de Girona, movent-se entre el pop emocional i l'electrònica atmosfèrica.

0: Una altra proposta de pop d'autor, enguany n'hi ha hagut moltíssimes, és aquesta que ve des de Girona i la signa Esglais, un projecte, un univers sonor que combina melodies íntimes amb textures experimentals i que crea un espai on la sensibilitat i la narrativa personal prenen el protagonisme. El seu projecte gira al voltant d'un àlbum que ha presentat que es diu Dins aquest paradís, un treball conceptual que explora les relacions, els records i els moments que construeixen un paradís propi. I a més ens acaba explicant que cada cançó funciona com una càpsula emocional que captura instants clau del creixement personal, dels amors, dels desamors i també de la seva identitat. I continuem a Girona Ciutat, ara per presentar-vos un altre candidat, un cantautor també gironí, que es mou entre l'indie pop i el rock i que es diu Ignasi Barris.
1: Una imatge és un record. Un record és una olor. Una olor són aquells dies que jugava entre les flors. Una carta és un objecte on hi escric poemes vells. Me'ls envio fora a casa.

Joan Barris, Ignasi Barris, Daniel Villegas i Pol Sánchez són la banda que acompanya aquest cantautor. I la tercera proposta gironina, classificada en aquests concerts preliminars, és de la Garrotxa, d'Olot, i la seva proposta de pop indie és la que signa aquesta artista i productora que es diu Victòria Vilalta. Diu que crea cançons de producció pròpia situades entre els gèneres de l'indie, el folk i l'experimental. Música amb caràcter cru i natural, amb un so acústic original que acompanya el missatge de la lletra.

0: Així és la música d'aquesta olotina, Victòria Vilalta, que just aquest mes de juny farà 26 anys i que treballa en la producció com a part integral de la composició. Diu que entén la música com una emoció i que aquesta emoció pretén tenir impacte positiu en qui l'escolta. El seu primer EP es va dir Regalar i el va crear just de manera autònoma a casa durant la pandèmia, on hi havia el seu so essencial, més recollit i més acústic, i el seu primer llarga durada el va fer autoproduït als Munch Studios de Londres com a treball final d'un màster de producció. Es diu Out Loud Thoughts, combina l'anglès i el català, i diu que en aquest cas s'ha fet servir sons més acústics i més processats, on hi ha cançons més fosques, profundes i trencadores. Així que ja tenim també els tres candidats gironins, Esglais, Ignasi Barris i Victòria Vilalta, i el concert que els reunirà com a preliminar serà el divendres 12 de juny a Salt, a la Sala La Mirona, a partir de 9:45 del vespre.
1: El paisatge sonor de l'escena catalana a ICAT amb Lluís Andrau.
0: I ara sí, arribem a les comarques de Barcelona. Aquí tenim 12 candidats que els anem desgranant segons els concerts que hi haurà a l'antiga fàbrica Estrella Damm. El primer serà just d'aquí a 10 dies, el dia 1 de juny, a partir de les 7 de la tarda, i reunirà veus com la de Roser Dresaire. Des de Mataró, una proposta de pop i cançó d'autor que fa cançons honestes amb melodies que respiren emoció i influències pop d'ara i de sempre.

Roser Tresaire ens la presenta amb aquesta primera cançó de les comarques de Barcelona i la segona candidata és de la Garriga, al Vallès Oriental. Es diu Lisa Pol. També és una proposta indie pop i en aquest cas, com a artista multidisciplinària de Barcelona, barreja jazz i influències amb indie rock i electrònica.

és l'alter ego de la creadora i transfemenina Paola Licari, cofundadora del col·lectiu La Javelina i exintegrant del grup de boleros Los Bongos. I tercera candidata que actuarà el dia 1 de juny són aquests artistes que es diuen Pruners, un projecte autoproduït de rock alternatiu, indie i new wave en català. Tot i ser un projecte musical en solitari, té el so d'un grup de rock. El creador és l'Arnau Sánchez, que ha composat, produït i gravat tots els instruments del seu primer àlbum, excepte la bateria, que ha tingut el suport de Pau Espunyes.

tres artistes que actuen el dia 1 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm són Roger Dresaire, Lisa Pol i Prunés. I el dia 8 de juny, nova preliminar també a Barcelona. Hi haurà bandes com La Mus, que són aquesta fusió d'electrònica i pop.

La Mus són un duet format per Carla Berrocal i Guillem Mont, un projecte que neix de la trobada entre dues sensibilitats que treballen principalment des de llocs diferents però complementaris, la veu, la interpretació i l'univers visual d'una banda, i també la producció, el detall sonor i la construcció musical de l'altra. Ells seran també en aquests preliminars del Sona Nou, igual que aquests altres que es diuen Mike Hallis.

ja anem arribant al final del programa, però encara ens queden grups. Per exemple, els següents també seran a Barcelona aquest dia 8 de juny, a partir de les 7 de la tarda, Antiga Fàbrica d'Am. Ara és una banda de Matadepera, pop-rock alternatiu amb Orella 2.

0: orelladors signant aquestes cançons amb una formació ben àmplia de 6 membres que barregen rock progressiu i experimental, pop-rock i també música indie. El seu últim treball en directe es diu Rescat Emocional. I ara, després d'aquesta jornada el dia 8 a Barcelona amb la Mus, My Halis i Orella 2, anem cap al dia 10, també de juny, a Barcelona, amb 3 propostes també seleccionades pel jurat. La primera es diu Aquest Suc, són rock alternatiu des de Viladecans.
1: No faig més que jugar amb les paraules, posant nom de gosset al llop feroge, tot per fer petit el gran desastre. I és que dic una cosa i en faig una altra. Potser aquest vaixell no té timó, no ho sé. L'únic cosa és que sento el vent gelat i jo estic lligat amb mans i peus.
0: Aquest Suc són aquesta formació del Baix Llobregat que fa ritmes trencats, harmonies impossibles i un calculat histrionisme. Tot al servei de la lírica filosòfica i existencial de Narcís Estalella, veu i guitarra, que convida els oients a una proposta poètico-musical genuïna i plena de significats i sensacions. Una experiència, ens diuen, seductora i original, única per a una banda de rock. I també una altra banda d'indie rock català, rock de Tito, són els Pla Moguda, des de Sant Hipòlit de Voltregà.

la moguda són l'Oleguer Roc a la bateria, el Guillem Pagès a la guitarra i la veu, el Jani Cabau a la veu i la guitarra, i el Tomàs Garcia al baix i la veu. S'autodenominen com l'avantguarda de la música en català. I els van començar amb aquest projecte el Tomàs Garcia i el Jani Cabau, veïns de les Masies de Voltregà, i va ser fa un parell d'anys fent un grup de versions, però es van adonar de seguida que volien fer temes propis amb energia fresca i actitud desacomplexada. I els acompanyaran el trio de bandes que serà aquest dia 10 a Barcelona. El tancarà una banda també, en aquest cas de la capital catalana, que es diuen Demà. Una banda de rock indie nascuda al barri de Sant Andreu de Palomar, integrada per l'Eduard Fernández, el Joan Orozco, el Pol Casanovas, el Joel Adorno i l'Arnau López. Busquen allunyar-se d'estils predominants a l'escena catalana i fan catalan gays. Així que apostar fermament per la música analògica.

I ara sí, arribem ja al final, recte final. Queden 3 artistes per tancar la llista dels 30 seleccionats del Sona Nou 2026. Aquests 3 darrers actuaran el dia 17 de juny a l'antiga Fàbrica d'Am, sempre a partir de les 7 de la tarda. I comencem amb el primer. Fa pop electrònic, és de la capital catalana de Barcelona, es diu Enric López i es fa dir en...

Enric, que fa aquest pop electrònic, i diu que, com a jove artista independent de Barcelona, aposta pel que ningú s'atreveix a fer, que és mostrar els seus errors. Diu que ho fa convertint-los en música fresca, divertida i carregada d'humor. Amb Sapastre, per exemple, aquesta cançó que sona, i també el nom del seu àlbum, converteix les petites frustracions del dia a dia en cançons honestes, ballables i molt personals. Anem per la segona. Ve des de Mataró, fa pop urbà i es diu Elodie, però com a nom artístic Elo, artista i productora independent de la Maresma.

0: Música d'Elo, que fa aquesta música urbana amb un so propi experimental, barrejant drum and bass, jersey club, reggaeton i pop, cantant en català, castellà, francès i anglès, i en temes que exploren emocions intenses i contrastos entre força i vulnerabilitat. Així que ja en tenim 29 i arriba l'última. L'última proposta és de Barcelona. Es diuen Benny Dolores i la seva, el seu estil musical és el punko pop. Un grup de nenes prodigi vingudes a menys quan munten una banda de punk i de pop on vessen frustracions, traumes, fílies, pors, estigmes, violències, desitjos i etiquetes.
1: Em cau una gota de suor. Mala llepes de moró.
0: I així tanquem aquesta edició d'avui del Sona Nou especialíssim amb 30 noms, 30 artistes d'arreu dels Països Catalans que han estat classificats pel jurat per participar als concerts preliminars el proper, el dia 1 de juny, a Barcelona, a l'antiga fàbrica d'Am.
1: Iris gentrificant la Barceloneta, i tu i jo.

Watchmen. La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Abdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Abdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: i vam dir, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
3: Fatal.
1: I ens ha enviat un Excel.
2: No.
1: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
2: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Que veus la nit de Sant Joan.
6: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com acabar.
7: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
8: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
9: Què li has fet a la meva filla?
10: No, no pot pagar, això.
8: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Bits per minut.

del futur serà el protagonista amb una barreja d'electrònica i melodies experimentals. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra el...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT. Una mirada diferent als videojocs.
4: Per aprendre, pensar i somiar.
5: Here's to many more exciting adventures.
6: Em dic Salvatore Marino.
7: You and me are the best!
8: L'home mercanto, Artur Miel!
4: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
9: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.
10: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: Busquem els millors concursants preparats per superar tots els reptes més curiosos. I crec que els tenim.
4: Això ho haurem de veure. Que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
3: Ara sí que ho tenim tot.
2: Influencer, avui, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
5: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar.

pop del futur serà el protagonista amb una barreja d'electrònica i melodies experimentals. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: faltaràs paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: She wanna be in love, ay, ay, ay. She needs to let it go, ay, ay.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT. Una mirada diferent als videojocs.
4: Per aprendre, pensar i somiar.
5: Here's to many more exciting adventures.
6: Em dic Salvatore Marino.
7: You and me are the best!
4: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
8: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.
4: ICAT Weekend.

0: del futur serà el protagonista amb una barreja d'electrònica i melodies experimentals. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
1: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: L'Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
3: Sí,
2: i vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
4: Fatal.
2: I ens ha enviat un Excel.
5: No.
2: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000 segons els comptes.
5: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
1: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Garatia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti?
4: Oh, yeah!
0: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
3: Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a iCat.
1: Aquesta veu m'encanta!
3: A mi m'encanteu vosaltres. De 5 a 7 a iCat, nota de veu.
5: Vols fer de DJ i el nota de veu d'iCat?
6: Hey,
3: demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
7: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Em zou, me la sua que tinguis més likes.
8: Hola, Fran, Aina.
9: Hola, nota de veu.
10: Bona tarda, notes.
5: Nota de veu.
3: El telèfon del programa?
5: 677 50 61 53.
3: 677 50 61 53.
5: Nota de veu.
3: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
11: Que la fortuna passi i no s'aturi.
3: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a iCat.
5: Nota de veu.

0: la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
1: iCat Weekend.
2: I just love to say it.

0: ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.
1: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions
2: de rialles.
3: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
4: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
5: Us esperem!
6: Serà brutal!
0: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT. AICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
7: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
8: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
9: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.
10: Juguen amb els dits, dec, dec, van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec, jo només vull...

0: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
1: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
1: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
1: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
1: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: El programa que desperta Catalunya.
3: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
4: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
3: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
5: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
3: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
3: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
1: iCat Weekend.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Dead Boy!

0: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.
4: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
5: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
4: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
5: Últimes entrades a bcnclàssics.cat.
6: Linkat. El teu enllaç amb la

0: futur serà el protagonista amb una barreja d'electrònica i melodies experimentals. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
1: 100 persones, una cita cegues gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
2: La gran cita amb Dulceida. Ja disponible a la plataforma 3CAT.
3: Una mirada diferent als videojocs.
4: Per aprendre, pensar i somiar.
5: Here's to many more exciting adventures.
6: Em dic Salvatore Marino.
7: You and me are the best.
4: Passió pels videojocs.
3: Generació Digital, amb Albert Murillo.
8: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

0: pop del futur serà el protagonista amb una barreja d'electrònica i melodies experimentals. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
1: Que veus la nit de Sant Joan.
2: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
3: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
4: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
5: Què li has fet a la meva filla?
6: No, no pot pagar això.
4: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
8: El Mercat de les Flors presenta una nova edició del cicle Circ d'ara mateix, amb 11 propostes nacionals i internacionals de força actualitat. Fins al 28 de maig podrem veure companyies que ens parlaran de gènere i altres que ens descobriran la poètica del circ. Un cicle ple d'espectacles diferents per adults. El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa i també del circ. Recomanat per ICAT.
7: Linkat. Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.

0: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.
4: Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
5: Escoltes iCat.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: pop del futur serà el protagonista amb una barreja d'electrònica i melodies experimentals. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
1: 100 persones, una cita cegues gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
2: La gran cita amb Dulceida. Ja disponible a la plataforma 3CAT.
3: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
4: La lluita per un habitatge digne és una prioritat dels nostres dies i provoca tensió entre especulació i drets fonamentals. La Filmoteca de Catalunya presenta el cicle Llogateres del món, que explora les transformacions urbanes i lluites veïnals, resseguint les traces cinematogràfiques d'un conflicte que connecta moments històrics i ciutats de tot el planeta. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
3: Linkat. Linkat. Aïcat. Aïcat.

0: ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat. Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Com és la nit de Sant Joan?
5: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com acabar.
6: No pots anar a denunciar públicament a qui et doni la gana, i a més sense proves.
7: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
8: Què li has fet a la meva filla?
9: No pot pagar això.
7: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Escoltes ICAT.

0: Estem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions
1: de rialles.
2: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
3: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
4: Us esperem!
5: Serà brutal!
6: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
7: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. A iCat.
8: Torna el Tetafest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Valle Rosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per iCat.
7: Linkat. Linkat. A iCat. A iCat.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
1: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
2: Busquem els millors concursants preparats per superar tots els reptes més curiosos. I crec que els tenim.
3: Això ho haurem de veure, que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
2: Ara sí que ho tenim tot.
1: Influencer, avui, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
4: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
5: El duet ens presenta la seva nova declaració contra el...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
6: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: i Cat Weekend.
1: Catriel i Paco Amoroso!

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel. Mira,
0: no.
1: Amb un, pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Brau.

0: del futur serà el protagonista amb una barreja d'electrònica i melodies experimentals. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
1: iCat Weekend.

0: La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICATmans, amb Quim Rutllan. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.
1: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT. Una mirada diferent als videojocs.
4: Per aprendre, pensar i somiar.
5: Here's to many more exciting adventures.
6: Em dic Salvatore Marino.
7: You and me are the best!
4: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
8: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT.
4: ICAT Weekend.

0: te sé com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: ICAT Weekend.

0: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
1: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
1: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
1: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
1: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: El programa que desperta Catalunya.
3: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.
4: Escoltes ICAT.

0: de fusta amb Miqui Puig.
1: Roden els plats, la bola de miralls, i vosaltres balleu, ho veig des d'aquí. Soc Miqui Puig, els plats. Dalt de la cabina, tot es veu millor. Són les 8 de la tarda a la FM. La dicable de la ràdio inquieta hi és un dia. Especial perquè quan hi ha ball, sempre és especial. De dilluns a dijous, repeticions els caps de setmana. La secta del ball, sense membresies, només amb ganes de ballar. A migdia, servidors de streaming, sempre Trescat Cultura. I quan ho desitgis, vine a ballar amb nosaltres. Una nova tarda, plena de novetats, que arrenca ja amb Going Orbital de Daniel Quasar.

entrem en una òrbita. Daniel Quesada ens presenta aquest Going Orbital, electrònica fina i elegant per arrencar la tarda.

sembla una meravella. És la versió més tranquil·la. Ripperton, Joy Frampton, s'han inventat sirens. Ja sabeu que les sirenes ens porten a llocs que són de plaer, però a vegades no en tornes. Aquesta Melody Dream, Edit, és senzillament per flotar, per no marxar. Ripperton, productor suís, i Joy Frampton, una storyteller, una poetessa nascuda a Ghana, però criada als clubs nocturns de Suïssa. Les sirenes, les veig des d'aquí, des d'aquests camps d'oli. Across the old files. Artest, uns altres que ens agraden, que fan peces de dog tempo, sempre amb aquest esperit gairebé cinemàtic. Com m'agrada dir cinemàtic?

0: camps d'oli. El nou EP d'Artest es diu Foreign Lands. Les terres estranyes, que no ho són tant. Quan arribes a la pista, et treus l'abric i saludes a la parròquia.
1: L'art d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
2: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.

Suki Waterhouse, una d'aquestes noies joves que gairebé toqueteja el mainstream, però amb una peça increïble anomenada Back in Love. Les novetats van demanant que surtin a la pista. Jo els hi dono l'oportunitat i vosaltres les balleu, us poseu al voltant i els hi dieu: vinga, ensenya'm què saps fer. Deception Dance, Gigi Massin, amb una peça que de veritat l'últim que fa és decepcionar.

0: són noms d'artistes que potser no coneixes però has ballat, perquè les seves peces han sigut les sessions dels grans com Kel Craig o d'altres. Gigi Masin, l'artista italià, té un nou disco que es diu Movement, i aquesta Deception Dance és un trans. És com si estiguessis amb una perpètua. Un nada que no s'acaba. Electrònica molt i molt eleganta. Tecno pur i dur que sents a la pista.
1: Maquen música a l'FM, al mòbil o al portàtil.
2: És diabòlica.
1: Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8,
2: electrònica.
1: El cos et demana pista de fusta.
3: Allô? Police? Je dois signaler un crime. Mon copain m'a brisé le cœur. Il a rompu avec moi et ça me fait tellement mal. Allô? Allô?

Roberto Barrone i Matilda, BHPD, un altre que li han robat el cor, que el denuncia la policia perquè no li vol tornar. Funk electrònic d'alta volada, editat pel segell de València Slippery Records. Aquest cinta, expressiu, tocat, com només la mà de l'home pot fer. Res d'intel·ligència artificial. Diuen que és l'última discoteca a la Terra.

des del minut 1 que la vaig sentir, que la vaig tenir, que això seria un dels hits de l'estiu. La porto ja a la maleta als sets. Quan m'inviteu a posar música de ball pels puestos, són aquest Last Disco on Earth. Es diu Mar de Novo. Són brasilers i abracen amb una mà la percussió brasilera i amb l'altra deixen anar aquest sintètic riff, fill de l'Italo, net del disco i altament enganxifós. I ara imagina't que Parrot i Cocker, Jarvis Cocker, remesclen un altre cop a Baxter Dury. Mil Deal Mix by Parrot and Cocker, Too Short. Sempre és molt curt tot el que fan aquests. És l'Albarón, el darrer disco d'en Baxter, d'en Dury.

amigatxos que s'ajunten, enxufen els aparatos i li foten gasto. Parrot i Jarvis Cocker, remesclant el Barone de Baxter Turi, la cançó que dona nom al disc del fill del gran. Ai, endurets, i cata la ràdio inquieta, la pista és de fusta. I el Barone és massa curt.

tenien clar que volien fer una cançó d'aquelles que fos èpica, que a més sonés a la ràdio, i si ho han aconseguit. Glockenbach, el productor, i la cantant britànica Sam Harper fent una peça d'aquelles que sonarà tot l'estiu. Això és Lost. I això són novetats de la pista que a mi em cremen els dits. Julian Sarsa, la French Toast. Listen to this, com vulguem dir. Estigues atent, que després es passa el temps.

certa foscor heredada de la música dels 80, la que ens manufacturen. I ara aquí ve la sorpresa. Julian Sanza i la French Toast. Dos artistes de Colòmbia. Sí, fill, sí, això està fet a Colòmbia. I sembla tan fosc com si fos fet a la vella Europa. Listen to this, una advertència més que una amenaça. Una mica de high energy fet ara mateix. Miguel, MGA i Michael Shoto. Take my soul.

0: nosaltres que a partir de l'EDM, de l'electrònica més comercial, tornen a posar una cançó a dins. Aquest Take My Soul torna a ser cantat per algú que de jove i de petit a la seva habitació es havia sentit per davant i per darrere, fins i tot amb les peces que saltaven del vinil del seu germà gran. Discos de Depeche Mode, Vigel MG, Michael Chodo, sonant aquí la pista, a la de fusta.
1: Pista de fusta, la secta del ball.

0: el seu fidel Stuart Price als controls, l'home de les ritmes digitals, un increïble productor britànic, amb el que fa anys i panys treballen, treuen aquest I Feel So Free. Madonna, que està col·laborant amb Sofia Carpenter, que té més cançons, que treu Confessions 2, que diu que la música no s'esgota, i que què voleu que us digui? És una senyora que porta més anys que ningú fent música de ball, integrant a generacions, a col·lectius, mirant només sempre que la música triomfi. I Feel So Free, Madonna, i uns altres que la música és important per ells, són l'Apec. Per això el seu darrer single es diu així, senzillament Music.
1: The key. The answer.

veterans. Playback. Alguns fans deien que això era massa comercial, però és que quan et dius Playback i l'has fet de tantes maneres, pots fer el que vulguis. Gairebé tocant la part de l'Eurodisco, però fent-ho molt bé. La música sempre és la resposta, ho sé, perquè la vida m'ha fet així. I'm sorry,

0: you can't take no more. And your feet are headed for the door. Music is the answer.
1: Pista de fusta amb Miki Puig.
2: La recta final no us ha de deixar indiferents, és el que hem dissenyat per avui. Surushinga, Fryer. Això és d'aixecar roda, d'aixecar molta roda.

0: Surusinghe té els 20 anys acabats de fer. Bengalí, de família bengalí, crescut a Londres. Fa música més enllà d'etiquetes. Fryet, què és? És senzillament un compendi de coses meravelloses, petites i menudes, que et fan creure'n que la vida sempre és ple de música diferent i que el teu cunyat no et digui que ja no es fa música bona. Avui la pista ho deixa aquí. Ho deixa en Mahah, el Sound System, els finlandesos i aquest Art Accompaniment. Una mica de revolucions baixes perquè el cos es torni a posar lloc. Agraïm els que han ballat al nostre costat i ens citem per demà. Demà hi tornarà a haver pista de fusta, perquè sempre n'hi ha, de dilluns a dijous, a ICAT, a la Ràdio Inquieta, i sempre que ho desitges a 3CAT Cultura. El locutor que t'ha parlat es diu Miqui Puig als plats. Va pels puestos amb un somriure, un cotxe destartalat i cançons de ballar. Demà ens veiem, sigueu feliços. Això és pista de fusta.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: L'home m'encanta, m'entornia.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
1: Escoltes ICAT. Bits per minut, amb Òscar Broc.
7: Benvinguts a Bits per Minut, el programa de música electrònica dedicat. Com anem? Soc l'Òscar Broc i esteu a punt d'entrar a la pista de ball més animada de la ràdio catalana i en companyia del José María Campillo, també sempre a punt des de la cabina de so. Abans de començar, recordeu que teniu tots els programes de Bits per Minut al web i a l'aplicació per a mòbil dedicat i també a la plataforma digital 3CAT. Família, avui farem una mirada cap al futur des del present i dedicarem tota la sessió a la música pop més actual, més futurista, perquè estem en una època en què la música pop i la música de ball són pràcticament el mateix. Així que prepareu-vos, perquè avui cantarem i ballarem. Avui, a Bits per Minut, tenim Future Pop. I vinga, va, arrencarem amb un remix que és una bomba. Són el duet de moda, Catriel i Paco Amoroso remesclant a la reina del pop electrònic, la sueca Robin. Amb la remescla de Blow My Mind, arrenquem ja aquest Beats per Minut.

és la gran Robin remesclada per Paco Amoroso i Catriel, i d'un duet de moda passem a un duet que també està molt, molt de moda, especialment al circuit electrònic de la ciutat de Nova York. Són els Fuckers, amb una cançó que es diu Beatback.

sonen els Fuckers des de la ciutat de Nova York, ajuntant pop indie i electrònica amb molta personalitat. I continuem amb més pop futurista. Ara veurem com una cançó de Tame Impala es pot convertir en un hit d'electrònica gràcies a una bona remescla, en aquest cas una remescla de la Jenny.

El supergrup australià Tame Impala, convertit en un caramel electrònic gràcies a la remescla de Jenny. La música no s'atura a beats per minut. Continuem amb la reina actual del house, la bèstia de Chicago, The Blessed Madonna, i la reina australiana del pop, ni més ni menys que la Kylie Minogue. La cançó, Edge of the Saturday Night.

0: Ritmes líquids. Greus impossibles. Efectes psicodèlics. Beats per minut, amb Òscar Brock. Escoltes i cat.
1: El pop més futurista i electrònic és el protagonista avui a Beats per Minut, el pop que es pot cantar però també ballar fins a altes hores de la matinada. És el cas del Matt Mazurka, alias Gigamesh, que ha agafat un tema de Radiohead i l'ha refet al seu gust. El resultat és una bogeria. Everything in its right place.

extraordinari Gigamesh fent una versió de Radiohead per la pista de ball. I de Los Angeles saltarem a les Illes Balears. Allà ens espera la Xisc amb el magnífic àlbum d'Olenties, farcit de cançons de pop electrònic boníssimes com aquesta, Reina.

Mallorquí ben, ben amunt. Avui a Beats per Minut estem buscant el pop del futur i crec que l'hem trobat a la següent cançó. Una remescla de Mind Against i Zarat d'un tamacle dels australians Rufus Du Sol. La cançó es diu Pressure.

0: La cabina del DJ vibra. La pista de ball treu fum. Catarsi electrònic a bits per minut. ICAT.
1: Visca el pop i visca també la música electrònica. Dos mons que actualment es confonen. Ja no saps si estàs ballant pop o estàs cantant música de ball. És el que passa a la següent cançó. Un track de James Kay remesclat pel déu del techno Object. La cançó, Play.

un dels tracks de 2026, sense cap mena de dubte. És la cançó Play de James Kay, remesclada per Object. I continuem amb una cantant barra DJ barra productora que sempre compleix. És la londinenca Eliza Rose amb la cançó

groove tan britànic, saltarem al pop digital d'una de les artistes més interessants que ha donat l'escena catalana els últims anys. És la Uineta, que ha tret un àlbum genial, Uineta Verificada, amb temes tan divertits com aquest que es diu La Roba.

És original, fresca, és la Uineta. Està en un gran moment i nosaltres que ho gaudim, com també gaudim del pop digital Made in California, d'una cantant que cal seguir molt de prop. Es diu Underscores i es treu de la màniga tamacles com aquest. Do it. I owe you.

0: La música amb què somien les ovelles elèctriques. Els ritmes que escolten els androides. Beats per minut, amb Òscar Broc. Escoltes ICAT.
1: El pop del futur és la nostra llum avui a Beats per minut, pop de ciència-ficció, com el que fan els Purity Ring, un duet canadenc que la toca molt i molt bé, com sentireu a la següent cançó, Red, The Sunrise.

0: silence, void of air. May they remain forever in secret home. The only place given when we have to go.
1: Els canadencs Purity Ring representant el millor pop electrònic actual i continuem la festa del pop futurista amb uns clàssics remesclats per la pista de ball. Ni més ni menys que els Depeche Mode remesclats per la iconoclasta artista francesa Ouli. La cançó es diu Heaven.

0: Ritmes líquids, greus impossibles, efectes psicodèlics, beats per minut, amb Òscar Broc.
1: Això és Beats per Minut, ja ho sabeu, el programa de música electrònica dedicat, i això que sona és l'Olivier Grégoire, alias Colombo, un artesà del Tech House amb una col·lecció de hits molt important. Un d'ells, la següent cançó, Play This Game.

Sempre eficaç Colombo, un paio curtit en moltes pistes de ball, molts festivals, i que toca el house amb molta, molta classe. I continuem amb una fusió de pop, soul, R&B i house que entra molt i molt bé. Són els legendaris Groove Theory remesclats per Clooney.

fiori, se'ns acaba el temps. Ens queda un forat per posar l'última cançó, però ja sabeu que abans cal recordar que teniu tots els programes de Beats per Minut al web i a l'aplicació per a mòbil Dicat, també, evidentment, a la plataforma digital 3Cat. Un servidor, l'Òscar Broc i el José María Campillo. Ens acomiadem amb un productor català que va sempre a la seva. És el Hadren, amb una petita bogeria que es diu DMI.

0: ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.
1: Escoltes, iCat.

0: Canta, amb Raül Hinojosa.
1: Ei, hola, què tal? Com vas? Aquí, tot a punt per engegar una nova edició del Song Hunter.
0: De l'anglès, caçador de cançons. Song Hunter, el caçador de cançons d'IC.

0: Moltes gràcies per sintonitzar ICAT, moltes gràcies per connectar amb el Sonhunter. El meu nom és Raúl Hinojosa i és per mi un plaer donar-te la benvinguda a aquest espai de la Ràdio Pública Catalana on remenem el sotabosc de les escenes musicals a la cerca i captura de boniques cançons.
1: Sonhunter.
0: I avui celebrem els 10 anys de Great Canyon Records. Parlem amb David Jiménez, fundador, juntament amb la Joana Serrat, ara fa una dècada, d'aquest segell discogràfic independent que des del cor d'Osona ha construït un molt recomanable catàleg ple de delícies, com per exemple aquesta cançó amb la qual obrim el Sonhunter d'avui, firmada precisament per la cantautora vigatana i favorita del Sonhunter, no ens amaguem, Joana Serrat. Trapped in the Fog.

obrint el Song Hunter d'avui, Trap It In The Fog, una de les cançons del disc Dripping Springs, disc que la Joana Serrat publicava el 2017 i que és una de les peces claus a la discografia de la usonenca i també del segell al qual dediquem la portada del Song Hunter d'avui, Great Canyon Records, que aquest any fa 10 anys de vida. En un moment parlem amb el David Jiménez, responsable del segell. De moment, deixem anar una de les novetats que ens arriben des de Great Canyon Records, de Víctor Partido, That Inner Spark.

0: That Inner Spark és un dels singles que avancen el nou treball, primer en solitari, del samboià Víctor Partido, que traurà disc amb el segell que avui homenatgem, Great Canyon Records. Per parlar-ne d'aquests 10 anys de vida del segell de Vic, Great Canyon Records, visita avui el Song Hunter David Jiménez, responsable i fundador, juntament amb la Joana Serrat, de qui també és mànager, d'aquesta discogràfica independent amb base a Vic, Great Canyon Records. I el primer que volem saber és com va començar tot.
1: Tota història té sovint una prehistòria. La de Great Canyon Records comença a finals de l'any 2012, quan deixo la meva ciutat natal, Barcelona, per venir a viure a Vic. I un dia, tot passejant per l'entorn, descobreixo el perfil del Cabrerès i concretament m'atrapa molt el perfil del Pla de Llats. I en una conversa privada, relaxada, de broma, però també amb un punt d'orgull, dic que bueno, nosaltres tenim el nostre Grand Canyon i és allà on, fem broma, continuant la broma, acaba sortint el nom de Great Canyon, com per diferenciar-nos d'aquell i donar-li una entitat pròpia. Llavors hem d'anar al 2013, un any després. Jo acabo de sortir de treballar amb Partido, del seu disc Leaving All Behind, i començo a treballar primer amb el projecte Carla, el projecte de Carla Serrat, acompanyada del seu germà Toni, que és un projecte, com tots sabeu, de música electrònica, pop electrònic, soul, trip-hop. I també em trobo que estic començant a treballar amb una noia de la Garrotxa, que es diu Kiar, que fa dream-pop slowcore, i la Joana Serrat, tot just en aquell punt, també deixa de treballar amb el seu mànager i comencem a treballar plegats. Aleshores, penso que una manera professional de presentar-me davant de la indústria i presentar aquests projectes és posar-li un nom. I és quan recupero aquella broma i li dic Great Canyon Management. Això és finals del 2013 i bé, el 2015, un nou salt, 2015, ens trobem que tenim dos discos entre mans que considerem que són de gran qualitat. Un és el de Roger Usart, Songs from a Twisted Neck, i un altre és el debut de Marta Delmont, que es diu Silver Blaze. En aquest context, jo parlo amb dos amics que havien set veïns meus, o jo veïns seus, de barri durant uns anys, que són en Rafa i en Joan, del Genio Equivocado, i tots dos ens animen a crear una discogràfica per poder treure aquests discos. I no ho dubtem la Joana i jo en cap moment, i diguem que una mica la raó que fa o propulsa que Great Canyon Records prengui vida com a discogràfica és això. Són aquests dos discos que tenim entre mans que considerem que han de veure la llum.

0: Marta del Mont sonant a la sintonia d'ICAT, sonant al Sound Hunter des del seu primer treball Silver Blaze. El disc amb què debutava el 2016 la compositora, cantant i guitarrista d'Alella, també és el primer disc editat per la discogràfica Great Canyon Records, segell que celebra 10 anys de vida. I per aquest motiu ens visita avui el seu responsable, David Jiménez, que el va fundar juntament amb la cantautora Joana Serrat just ara fa una dècada.
1: La filosofia del segell realment sempre ha estat la de crear un vincle especial, gairebé familiar. La Joana, òbviament, com a artista, coneix de primera mà les necessitats d'un artista envers la indústria, la seva discogràfica, l'agència de premsa, de comunicació, el suport diari que necessita un artista sovint, i jo com a mànager d'artistes i també durant la meva etapa com a periodista musical, doncs també sabia d'aquestes necessitats artístiques. Llavors, quan neix Great Canyon Records, la filosofia és oferir tot això que cadascun de nosaltres percep que un artista necessita, i a més oferir la nostra experiència. Llavors, el 2016, quan arrenca Great Canyon, ja hem treballat en diferents estudis, productors, músics, locals, internacionals. Tenim diferents perspectives i en aquell moment creiem que nosaltres el que podem, millor que podem oferir als artistes és proximitat, comprensió, empatia, fer els seus projectes, els nostres projectes, patir-los com vells, gaudir-los com vells, i una mica també el que sempre dic és mirar de centrar-nos en les virtuts que cadascú d'ells té, potenciar-les i també, per què no, descobrir de noves que potser el propi artista no sap que en té, i donar-los valor. Fer aleshores que la carrera de l'artista creixi i també que el propi artista se senti feliç, recolzat i acompanyat.

0: El músic de Manlleu, Roger Usart, va incloure aquesta From the Top of the Mountain al seu segon disc, titulat Songs from the Twisted Neck. I així és com sona des de l'any 2016 un altre dels discos primigenis de Grey Canyon Records. Avui al Sound Hunter celebrem el seu desè aniversari amb el seu responsable, el David Jiménez.
1: No crec que Grey Canyon Records tingui un estil de música definit com a entenent estil com a americana, folk rock. Vam començar així, amb aquestes referències, però al llarg d'aquests 10 anys hem publicat una mica de tot. Pop electrònic, experimental, pop, no sé. Vull dir, al final és el que personalment parlo per mi, escolto a casa meva o en qualsevol altre moment. És música de qualsevol estil, sempre i quan m'arribi, m'agradi. I jo crec que el denominador comú de tots els discos publicats es troba aquí, no? En aquest punt, en què d'alguna manera he trobat que arribaven a algun punt on m'emocionaven, on em feien sentir que l'obra i l'artista eren únics i que mereixien tot el suport de la discogràfica. Per tant, crec que és més un projecte que parla una mica de la visió que tenim els que estem darrere de la discogràfica, de percebre la música, del tipus de música que ens agrada, que entenem que connecta amb nosaltres, i és un reflex una mica de com entenem que és la música que ens agrada.

0: It's a Race, la música de Carla des del seu disc Kill a Feeling, una altra de les referències importants del Great Canyon Records. Carla Serrat deixava anar aquesta meravella synthpop l'any 2019. Avui, al Sound Hunter, repassem la trajectòria de Great Canyon Records amb el seu responsable, el David Jiménez.
1: Si hagués de destacar alguns dels discos que hem publicat al llarg d'aquests 10 anys, no serien per qualitat, perquè seria injust, perquè considero que tots tenen una altíssima qualitat. Ho faré, de fet, pel que han significat. Per exemple, òbviament, el primer disc de Marta Del Mont, Silver Blaze, perquè va ser la primera referència oficial de la discogràfica i va sortir justament fa 10 anys, al maig del 2016. El segon, que també va sortir el 2016, però al novembre, Roger Usart, Songs from a Twisted Neck. Com he explicat, aquests dos discos són la raó de que la discogràfica es fes real. El tercer seria el Dripping Springs de Joana Serrat, que va sortir al setembre del 2017, un disc que definitivament catapulta Joana Serrat en un reconeixement internacional, gires per Europa, Anglaterra, Estats Units, Sud-àfrica, bueno, increïble. I a més també posiciona molt a la discogràfica i li atorga un pes molt important dins de la indústria. El següent, el quart, seria el Kill a Feeling de Carla. Kill a Feeling de Carla és un disc preciós, boníssim, ballable, però que a més té un context, i és que rep el Premi de la Crítica al millor disc català de l'any, el 2020, en altres llengües, distant altres llengües, justament quan arriba la pandèmia. En un moment on, de dubtes, suposo que per tothom, on també hi havia dubtes de continuïtat o no dins de Great Canyon Records, d'aquest disc és una empenta anímica i un motiu, segurament, de que avui en dia Great Canyon Records celebri el seu desè aniversari. I finalment, per destacar un, destacaria el que vam publicar el juny del 2023, el Riders of the Canyon, aquest supergrup format per la Joana Serrat, en Matthew McDade, en Víctor Partido i en Roger Usart, perquè és com la demostració d'allò que explicava de què intenta ser Great Canyon Records des d'un inici, que és una gran família on tothom suma, on tothom aporta el millor que té en benefici d'una obra. I estic molt content per tot el que va ser la formació d'aquesta banda, com va néixer, els seus anys de convivència i aquest disc meravellós, que a més va ser escollit disc de l'any a la revista Ruta 66 i en el programa del Roddy Hart, comentarista radiofònic de la BBC anglesa, quan va fer la llista dels millors discos de l'any a nivell mundial, sense ordre, va destacar aquest disc entre els 13 millors discos publicats de l'any 2023, o sigui que un bon reconeixement per un disc tan esplèndid com aquest, de part de la BBC, entendre-ho com que és un dels millors discos a nivell mundial, entre els 13 millors discos a nivell mundial d'aquell any.

0: i aquest és Master of My Lonely Time, un dels tamarrals del, fins al moment, únic disc d'aquest supergrup català, Riders of the Canyon, que el 2023 publicava el seu debut homònim amb el segell biguetà Great Canyon Records. Al Song Hunter celebrem el seu desè aniversari amb el seu responsable i cofundador, juntament amb la Joana Serrat, David Jiménez.
1: Com és normal, al llarg de 10 anys s'han generat moltes anècdotes de tot tipus, de tota mena, tant als estudis de gravació, mescla, masterització, com a les gires, escenaris, darrere, vestidors, cotxes, furgonetes, però com aquestes anècdotes sempre tenen a altres persones i no sé si tinc permís per poder-les fer-les públiques, el que diré com a anècdota és que Great Canyon Records té un easter egg que és ni més ni menys que la seva referència 000, que es tracta del disc que va publicar en Bernat Sánchez, teclista ara mateix de Mishima i en el seu moment guitarra i corista dels Great Canyoners que acompanyaven a la Joana Serrat, sota el nom de Murdoch, un disc fantàstic que es diu The Premix Placalt Malin i que té un himne que entre nosaltres sempre dèiem que era un himne generacional, que es diu París Plegatín. Una meravella. És un disc que va passar gairebé inadvertit i que creiem que realment hauria d'estar en el top dels discos pop d'aquest país.

0: més m'agrada.
1: I per sobre d'aquest París plegatín de Murdoch, continuem els Son Hunters celebrant el desè aniversari de Great Canyon Records.
2: Al llarg d'aquest mes de maig, coincidint amb el desè aniversari de la nostra primera publicació, primer ha vist la llum el primer single en solitari de Víctor Partido, titulat The Inner Park, i que espero que sigui la carta de presentació d'un disc meravellós que ha de venir, que contindrà, com sempre, peces rock que defineixen molt el caràcter de Víctor, però també peces íntimes que potser són la part menys coneguda popularment i la que a mi personalment m'atrapa i m'enganxa de veritat. La segona referència que publicarem aquest mes és el disc Past Lives in California de Juana Everett. Juana Everett, que a més de gravar aquest disc a Nashville amb músics de primer ordre i amb col·laboracions com Dylan LeBlanc, vindrà a presentar justament el divendres 29 de maig a la Sala Upload de Barcelona i gràcies a la bona gent de Curt Circuit vindrà a presentar aquest disc oficialment dins de la festa de desè aniversari de Great Canyon Records. Per tant, tindrem a la Juana Everett i li acompanyaran aquella nit. No pujaran amb ella a l'escenari, però sí formaran part de la nit i obriran abans que ella representants actuals contemporanis amb novetats al carrer de la discogràfica, com són Eva Fort, que acaba de publicar amb nosaltres a finals de l'any passat el seu increïble EP Overthinking, la gironina Marta Pérez, que va publicar també a finals de l'any passat un meravellós, delicat i preciós àlbum titulat Back and Forth, Ferran Urriols, que ha tingut un recorregut impressionant amb el seu Darrere dels Horts, tant a Catalunya com a Espanya com a Anglaterra, on va anar precisament a tocar fa poc al Manchester Music Festival, i, com no, amb Víctor Partido per presentar aquest nou single i, qui sap, sí, noves cançons. Per tant, us convido a tu i a la teva audiència a que vingueu a aquesta festa de celebració de 10 anys de vida i de música el 29 de maig a la Sala Upload de Barcelona de la mà de Curt Circuit.
1: Doncs apuntem la data en vermell a l'agenda. Divendres 29 de maig, festa desè aniversari de Great Canyon Records, Sala Upload de Barcelona. Agraïm molt la presència avui al Son Hunter del David Jiménez, responsable del segell, manager i cofundador amb la Joana Serrat d'aquesta discogràfica en base a Vic. I l'acomiadem amb una altra de les noves perles del seu catàleg de luxe. Recorda, 29 de maig, festa a la Sala Upload de Barcelona amb algunes de les veus actuals del segell i el nou fitxatge protagonista de la nit, Juana Everett.

I així de bé sona el tema Whatever It Takes de la madrilenya Juana Everett amb la col·laboració del nord-americà Dylan DeBlack. Nou fitxatge, la Juana Everett del segell català Great Canyon Records, que ha estat protagonista de la primera part del Soul Hunter d'avui, perquè fa 10 anys i ho celebren divendres 29 de maig a la sala Upload de Barcelona amb les actuacions de Juana Everett i algunes de les veus del segell, com són Eva Ford, Marta Pérez, Víctor Partido i també Ferran Urriols, que el seu segon disc, El marge d'en Nyandú, titulat Darrere els horts i publicat pel segell Great Canyon Records, inclou aquesta Fer l'amor. Ferran Urriols.

Song Hunter, escanejant el sotabosc de les escenes musicals a la caça i captura de boniques cançons. Amb Raül Hinojosa. Cada dissabte a les 10 de la nit a ICAT.

0: Seguim endavant a la sintonia dedicat, això és el Sound Hunter, i després de la música de Ferran Orriols, que pujarà a l'escenari de la sala Abloat el pròxim 29 de maig amb la resta d'artistes del segell Great Canyon Records per celebrar l'aniversari del segell, hem deixat anar aquesta altra joia en forma de cançó titulada Gazteche, cançó que trobes al disc Tan lejos como esta tarde me lleve, dels Madrilenys Como vivir en el campo, grup que també puja aquell dia 29 de maig a l'escenari, però a la sala Almodós Bar del barri de Gràcia en una de les sessions del BIS, Barcelona Independent Sessions.
1: Sound Hunter a ICAT.
0: L'endemà dissabte, 30 de maig, tens una magnífica oportunitat de veure el grup Cabeza de Gallo, el trio de Valladolid, visitant l'Alt Empordà. I és que són una de les bandes que actuen amb entrada gratuïta a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana de Vilafant. Dissabte, 30 de maig, gratis. Aquesta que ja sona la trobes al debut homònim de Cabeza de Gallo i es titula Nois.

0: Des de Valladolid, Cabeza de Gallo. Nois és la cançó que obre el seu debut homònim del 2022. Cabeza de Gallo actuen amb entrada gratuïta dissabte 30 a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana de Vilafant, a l'Alt Empordà.
1: Song Hunter.
0: I el mateix dia 30 de maig, però a la sala 0 de Tarragona, bolo dels mítics Invisible Limits. Atenció, perquè és a les 0:30, és a dir, la nit del 29 al 30, però ja al dia 30. Actuació dels històrics de la Dark Wave, un grup de synthpop nascut als 80 del segle XX a Dortmund, Alemanya. Invisible Limits a la sala 0 de Tarragona la matinada de divendres a dissabte 30 de maig. Aquesta Golden Dream és un dels clàssics hits dels alemanys, Invisible Limits.

0: Abans d'arribar al punt final del Song Hunter d'avui, repassem algunes novetats. Aquesta Bla Bla Man forma part del nou treball de Carolina Otero and the Someone Else's. Lilith lo sabe. Disc molt recomanable, firmat per Carolina Otero.
1: Song Hunter.
0: Més novetats. Antonio Postius, que coneixem per haver estat bateria de Mourn, també de Madí, entre d'altres, publica disc en solitari i aquest és un dels singles d'avançament. El ladrón. Ell és Antonio Postius.

0: I aquesta darrera descoberta, Once for Everyone, del grup California Slippers, ens deixa a la recta final del Son Hunter d'avui. Slippers publica ara el seu segon treball, un disc titulat Slippers 8. I ho fan amb el veterà segell independent de Washington, K Records.
1: Son Hunter, amb Raúl Hinojosa.
0: Marxem, però tornarem dissabte que ve a les 10 de la nit a la sintonia d'ICAT. O sempre que vulguis, en podcast, entres a la plataforma 3CAT i al cercador tecleges Son Hunter. Allà et surt tot l'històric del programa. Moltes gràcies per escoltar-nos. Et deixo en companyia de Ran Ran Ran. El grup liderat pel terrassenc Ferran Bausells publica nou treball, un EP titulat Quadern de Viatges 1. I aquesta plèstia Bush és una de les seves cançons. Ran, ran, ran.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: Escoltes, ICAT. El Futimer, amb Àlex Torío.

Hola amics, benvinguts al Fotimer, un programa de ràdio multipolar. Si la setmana passada assolíem el cim de la mitomania Dylan, avui anem amb un grup que és molt poc conegut, excepte pels pocs que el coneixen, i aquests els aprecien molt. Són els Giant Sand, la banda de Howie Gelb, un músic afincat a Tucson que enguany farà 70 anys, és a dir, no és un xavalet que comença. El disc que he triat és The Love Songs del 1988, que és tot just la seva quarta entrega. I penseu que són un grup molt prolífic, d'un o dos discos per any. Bé, això fins a l'arribada de la preciosa llibertat de què gaudim des que internet i el dret a que tot sigui gratis, amb eslògans com la cultura no és un negoci, i d'altres idees que només funcionen sobre el paper o els caps plens de núvols, han fet que això canviï. Ja fa 7 anys que no publiquen cap disc nou. En tot cas, avui ens traslladem a això, a finals dels 80, per escoltar una música que no té res a veure amb el que passava en aquells dies, tot i que les coses més horteres que associem als 80, cap al 88 ja començaven a desfilar. La música de Howie Gelb, o Giant Sand, és arrelada a la seva terra, a Arizona. És a dir, música americana en majúscula, rock, country, alternatius, molta guitarra acústica, però també molta guitarra elèctrica. Però per damunt de gèneres, el que hi ha és la personalitat, un toc excèntrica, la qüestió individual, la qüestió d'autor. Una mica com podríem fer una comparació amb Eels i Mark Everett. Però en aquest cas sí que una mica més lligat a un gènere, així com Mark Everett és excentricitat pura. Ja ho hem sentit, això del gènere, en aquesta peça que obre, que es diu Wearing the Robes of Bible Black, una mena de blues terapèutic a ritme ferroviari, amb una molt bona lletra que fa pensar en la literatura de Richard Ford o Raymond Carver. Musicalment, no perdem de vista que som al 1988 i que aquesta mena del que posteriorment s'ha anomenat Tucson Sound, una música com de paisatge pràcticament desert, doncs no existia. Calexico i Lamb Chop venen més tard. Calexico, precisament, el formen exmembres de Giant Sand, que en aquests discs encara estan tocant. La gravació de The Love Songs va ser molt dilatada en el temps, des de finals del 87 fins a finals del 88, que és quan es publica el disc. I amb els músics també canviant també d'estudis. L'única figura constant sempre és Howie Gelb. Però de vegades gravaven un estudi amb uns músics, 3 mesos després una altra cançó, un parell de cançons, un altre estudi amb uns altres músics. Això dona a aquest àlbum moltes capes i textures. Jo us explicaré la meva teoria de quina és la genialitat estructural d'aquest disc. Hi ha poques dades de la gravació i de crítiques de l'època, perquè en aquells anys encara eren més alternatius del que són avui. I hi ha poc registre, poca informació. Però el que sí que va passar és que en aquest quart disc es va notar que van començar a tenir una mica més de ressò, fins i tot també a l'altra banda de l'Atlàntic, no? Seguim a... Bueno, ells després, cap al 90 i sobretot al 2000, van fer 2 salts més de qualitat i de captar més públic. Jo els vaig conèixer llavors cap al 2002 o així. Seguim amb una cançó que té 2 títols, i s'entén perfectament que així sigui, perquè notareu el moment en què de sonar una mica a Lou Reed fent rock sudeny, passem a una zona més jazzística, un Lou Reed més speech i fosc, desembocant en un solo de guitarra realment emocionant. La cançó es diu One Man's Woman, No Man's Land.

èpica brutal per aquest petit disc. Holy Girl em diu a les seves notes de l'edició que tinc que després d'escriure aquesta cançó ja podia haver-se retirat. Feu-vos una idea del que significa per ell, no? Com us deia, el disc és ple de diversitat i d'aquí ens n'anem a una reminiscència d'Iggy Pop en plan salvatge. Mad Dog Amen.

La quarta cançó és una mostra de l'eclecticisme dels orígens dels temes del disc. Howie Gelb a casa amb una gravadora a quatre pistes, gravant-se amb auriculars, amb una caixa de ritmes i cantant fluixet per no despertar el fill que dormia. La lletra no la trobareu enlloc, sembla que són paraules una mica aleatòries, com ja semblava indicar el títol Fingernail Moon, Barracuda and Me.

Després d'aquesta curiositat en aquesta part inicial del disc, retornem al blues rocker potent, Mountain of Love.

La inquietud creativa que estem observant en el disc també es reflecteix a les lletres. Per exemple, aquesta Mountain of Love viu més de llocs comuns, un text menys elaborat que altres que ja hem sentit. I estilísticament, ara passarem a una dilanesca que es titula Almost the Politician's Wife, amb una lletra que et fa preguntar-te coses. Tens la sensació de que segur que es refereix a algú en concret, però no tenim prou informació com per saber-ho. Una de les gràcies d'alguns artistes és lluitar per entrar al seu món renunciant prèviament a aconseguir-ho.

D'aquí tornem al rock, amb un registre de veu novament més Iggy Pop, amb una cançó que es diu The Doors. La lletra parla de portes a llocs estranys, com una muntanya o la ment, que ve, d'aquí ve el nom del grup, no? Les portes de la percepció. I jo diria la veritat que l'ús del teclat, que en general hi és a tot el disc, ens pot fer pensar en un subtil homenatge al grup que triomfava 20 anys enrere.

0: fotimer de discos que hauries d'escoltar abans de morir, amb Àlex Torío.
1: El disc segueix amb Love Like a Train, un rock robust amb ús del pedal wah-wah, on hi veig algunes coses que 20 anys més tard trobaríem a un grup com Destroyer, a la manera de fer.
2: So we're gathered here today because of a tree, not just any.

0: I així arribem a la novena cançó del disc, i aquí us comento el que us deia de l'estructura. Segons jo veig, el disc de música country rock alternatiu podia haver acabat aquí, amb 8 cançons, que són llarguetes, ja n'hi ha de 5, 6, 4 minuts, i ja teníem un disc d'una durada suficient. Però és que aquí encara que falten 5 cançons, i per mi aquestes 5 són, conformen una mena de mostrari de possibilitats. I entrem en la part final, en la regió més experimental del disc. Una tria personal de l'autor, de Howie Gelb, que per mi li dona aquest afegit d'innovació estructural. Com si ens anticipés això, en aquestes 5 cançons finals, comença amb, potser la més estranya de totes, que és Is That All That There Is, que té un toc cabaret com el Lou Reed de Berlín.
1: Wait a minute. Okay. I remember when I was a kid, I was watching The Honeymooners. And the whole damn TV set caught on fire, and Dad picked me up like a football. Got me out of the house. And I stood there in my pajamas watching the whole thing burn. And when it was all done and the fire trucks had left, I said to myself, is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is?

0: day. Because when he's making noise to keep us awake, he's got to stay awake to make the noise that keeps us awake.
1: Ja veieu que se'ns ha anat una mica l'olla. I què ve ara? Què fas després d'això? Doncs una instrumental d'un minutet. Clump.

Així acaba Clamp, que per mi també en aquesta zona del disc em trobo amb aromes de Frank Zappa. I què fa ara? Doncs una versió dels Temptations, el Get Ready, però, vaja, música Motown passada per un sedàs de rock industrial any 88. Get ready.

Més experimentació en la dotzena penúltima cançó del disc, Marquee du Red, introspectiva i teatral, una cançó que em fa pensar en que, com havia dit fa unes quantes cançons, tenia un nen petit a la vida en aquells moments.

no sé si esteu d'acord amb mi, amb que clarament ha volgut fer una zona molt experimental en aquest final del disc, que acaba amb una cançó de títol irònic, Major Glorious Ending Theme, com si fos pràcticament una obra de música clàssica o de bandes sonores,

I vaja, veureu aquí, un minutet, novament, sintetitzadors i fins i tot el nen plorant. I el contrast entre el títol i la cançó.

Bé, no és el Isn't She Lovely, però és la versió Howie Gelb d'una cançó per un fill, no? Fins aquí el disc The Love Songs de Giant Sand. Us deia que la tria d'aquest disc, el quart del grup, any 88, doncs és molt personal. L'he fet perquè trobo que és una bona mostra de l'etapa seminal de la música alternativa finals dels 80. I arribaria al seu cim en els 90, no? I desapareixeria de les grans ràdios, això, amb els 2000. Posteriorment, després d'aquest Love Songs, han tingut com salts de popularitat, potser més reconeguts, Ramp, que és de principis dels 90 ja, o sobretot en el 2000, Core of Enchantment, que recomano molt, un disc que surt a les llistes de grans discos de la història. Això ja és del 2000. De tota manera, jo tenia el Love Song, que m'havia comprat fa uns quants anys, i he mirat i he vist que en realitat és una reedició aniversari del 25 aniversari. És a dir, fins i tot en coses tan petites s'han fet alguna edició d'aniversari que demostra la importància. Ara, no és com aquells de grans discos que trobes doble CD amb el doble de material o triple. No, aquí hi ha un parell de cosetes més. Una cançó descartada, que es diu Hammer Toe, i després una versió alternativa descartada de Almost the Politician's Wife. Només aquestes dues cançons que ens serviran per completar el programa i acomiadar-nos fins la setmana que ve.

iCat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.